descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
4: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
4: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
4: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
4: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
4: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
4: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
4: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Qué bonito que se está.
5: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agarra Teu, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Nos puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Desconeix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org. Get high, get

0: d'estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, te
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Kidding.

0: ¿Tienes tapa a elegir? Bar La Piña.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, actualitats sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa 494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla passa per Girona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenor a tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesc Assú, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros, que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Cuplejant.
2: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudir al president, el Luis Cobos, que és de La Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece? Jo dic: home, em sembla que s'havia d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses, i sí, ens vam entendre de seguida amb el Conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs un manxec, que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
1: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tiple, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz opten per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres a diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Nebat, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la copla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'escola de copla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació, tible, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la copla del Conservatori, dirigida per Francesc Assú, cap del Departament de Música Tradicional del centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a copla. Escoltem una sardana de Francesc Assú, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu Toca Sardanes, la Copla, amb la Copla Mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples La Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona als Jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i La Principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina de Gramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec de Gramunt, a la plaça del Mercadal, amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Rilla, la Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres del vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet. I per acabar, aquest diumenge, durant tot el dia, l'agrupació sardanista de Llançà va celebrar la 53a edició de l'Aplec de la Sardana de Llançà a la Pineda de la Capilla del Port amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltem Port de Llançà, de Ricard Viladesau, una sardana de 1967 que guanyava el premi a Enric Morera. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Aquesta era la perfecta Port de Llançà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I avui toca obrir plana política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar posició oficialment sobre el contingut de l'articulat. Les federacions de l'ens que signen el manifest consideren que sense associacionisme la cultura catalana no tindria ni l'arrelament, ni la continuïtat, ni la capacitat de cohesió social que avui la defineixen. Alerten de la manca de reconeixement d'aquest fenomen dins del projecte de Llei de Drets Culturals i l'ens de l'associacionisme cultural català denuncia que el text actual l'exclou, exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ens, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són un element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com és en moltes ocasions el món de la copla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la Llei de Foment de l'Associacionisme o el projecte de llei del Patrimoni Cultural Immaterial, que n'hem parlat aquí al Coplejant en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la Llei de Drets Culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.

0: triplejant.cat.
1: I anem amb els esports.
2: Notícies. Esports.
1: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil al 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Cobla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc de Valls, que no paren de guanyar, després seguida per la colla Xiroia de Barcelona i finalment la colla Il·lusions de Castellà de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que evidentment s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit al Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
2: Amb aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau, a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició, que va del 15 al 18 d'octubre del 2026, i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que, recordem, té instruments de cobla, tiples, tenores, fiscorns, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions, amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre. Apunteu a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa. I les entrades per a aquest espectacle ja estan a la venda. Les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Crui i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: coplejant.cat. L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga. Anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de...

Teixora Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Cobles i Compositors. També el mateix dia a les 10 a Castelló d'Empúries, Cobla Foment del Mongrí. I a les 10 també a l'Escala, la Cobla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de festa major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però Sant Adrià de Besòs, hi haurà la Sabadella. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, nits d'estiu de Castellar del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a cobla amb la Flama de Farners a Montgat, i a les 8 doncs ballada amb la Baix Llobregat a Cerdanyola del Vallès. També 2 de 9 a Caldes de Montbui hi ha ballada amb la Contemporània, i a les 9 21ena sardanes a la Fresca del Segrià al Carràs amb una ballada amb la Bell Puig Cobla. També divendres que ve a Tortellà ballada amb els Mongrins, i a les 9 hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès, concert de cobla amb la Juvenívola de Sabadell. També divendres que ve a les 10 al NEC, Festival NEC de Calella, al Far de Calella hi ha el concert de Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi ha la Tres Vents, i a les 10 també a Figueres hi ha la Bisbal Jove. A un quart d'11 de divendres que ve a Sitges hi haurà la Cobla Xaloc, i a un quart d'11 però a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Flama de Farners. Passem a dissabte 11 de juliol, perquè la 6a ballada Sant Joan de les Abadeses amb la Vila de la Jonquera, a les 7 a Mataró la Xaloc, a un quart de 8 a Llambilles la Ciutat de Girona per la Festa Major, i a 2 de 8 a Taradell hi haurà la Lluïsos Cobla per la Festa del Patrimoni. A les 8 a Calafell ballada amb la Principal de Tarragona, i a les 8 ballada a Escaldes d'Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses, la Foment del Montgrí. I passem ja a diumenge 12 de juliol, perquè 2 d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera, a la 1 a Martinet hi haurà la Rosaleda, a 6:45 de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop, i a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7 ballada a Mollà amb la Verga Jove, a 2 de 8 ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa, i de 2 de 8 també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Bell Puig Cobla, i a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També a 7:45 a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme, i a Blana hi haurà la Mediterrània, a 2 de 8 també. A 2 de 8 també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat, i també a la mateixa hora que l'ella hi haurà la Principal del Llobregat. A les 8 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer, a dilluns 13 de juliol hi haurà la Transegra amb una ballada amb la Cobla Mongrins, i també a les 7 de la tarda de dilluns 13 de juliol les festes major de Vinyoles a les Masies de Voltregà amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal de Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a 6:45 de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana a Castellbisbal amb la Marinada, la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria, amb unes ballades amb la Reu Jove a 6:45 i a les 10 de la nit. També dissabte que ve, aplec de nit de Granollers, a partir de 6:45 de la tarda amb la Ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de Juneda, a les 7 i a les 10 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a les 9 comença la vigília de plec d'Olot, 63ena edició, amb una ballada amb la Principal d'Olot, un aplec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 6:45 i a 5:45 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot.

I acabem aquesta interminable agenda de juliol, diumenge que ve, 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a les 11 i a les 5, amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides, per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes. Una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

0: Això era Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.

podríem seguir tararejant-la, eh? Amb el permís dels mallorquins i mallorquines, molts dels ciutadans dels països catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig, més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'obra cultural balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats tres mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomà, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més La balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenora i piano.

O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís. Es titula, evidentment, La Balanguera. És la versió de Neus Mar i la copla La Flama de Farners. L'escoltem.

0: Això era La Balanguera.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Coplejant, les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som al juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de cobla, Jordi Solenc, nosaltres avui ens la prenem com a nostra aquesta perfecta sardana de Pitu Chamorro. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Cañada Ciu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, tate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: a RTU, Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruiz.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Hola, què tal, senyores i senyors? Què? Us agraden aquestes entrades, eh? Això ho fa el Xema de Vic, el Xema Llop, un noi que presenta un programa que, bé, el presenta alguna vegada anualment i amb això, doncs, bé, viu directament tot l'any, eh? Gràcies, Xema, per aquesta supercareta d'entrada.

és poca cosa. Aviam, cada setmana anem canviant, òbviament, de cançons. Intentem no repetir tot i que a vegades és inevitable.

vegades no s'actualitza com deuria i també des del podcast d'iVox. Saludem també a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, Girona Capital i

0: Girona. També els companys i companyes de Manlleu, Vic, l'Osona, els que us trobeu al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona, tota la seva àrea metropolitana, al Bages, a Noia, Lleida, Andorra, a Formentera, Eivissa, a Sitges i també Andorra, ho he dit? Sí, ho acabo de dir.
1: Ho acabes de dir!
0: I també a la gent de Tarragona, al Baix Penedès, a Cunit, a la Costa Daurada, aquesta costa tan maca, eh? Doncs vinga, com és habitual, el que farem és escoltar una bona cançó que avui en recomana l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
2: Hola, què tal, Jordi i oients de Hit Parade? Salutacions d'Esteve Llop.
0: Gràcies.
2: És el moment ara de mirar cap al passat i recuperar, doncs, alguna història que puguem contextualitzar en el marc d'una cançó en concret. I avui viatgem als anys 70 per recuperar una gravació de la banda britànica Supertramp. Comparteixo amb molts oients la nostàlgia respecte a l'existència d'aquesta banda, que, de fet, no s'ha dissolt encara oficialment, però que va tenir un abans i un després amb la marxa de Roger Hodgson, el seu carismàtic vocalista. La formació va seguir endavant amb Rick Davies, l'altre compositor i vocalista del grup, però ja fa anys que no té activitat degut a l'edat dels seus components i també, sobretot, per la malaltia, un càncer que té Rick Davies, del qual ja fa temps que no en tenim notícia. Doncs bé, la música que feien als anys 70 era una curiosa mescla de diferents estils musicals única, que només ells sabien fer. Recupereu un dels seus temes més coneguts que va sonar dins del treball que li donava títol a aquesta cançó, el 1979, Breakfast in America.

recorda són aquelles fitxes grogues, carbasses, els autos de xoc, amb aquells pneumàtics, que portaven al voltant i anaves topant amb les noies, i quan se t'acabava la fitxa, venia un noi tot xulo, s'emparrava el pneumàtic i el catenària, no?, a l'autoxoc i, aparcava. Oh!

amb un tema que es deia Don't Bring Me Down. Però cert abans, l'Esteve Llop ens ha presentat el Breakfast in America de Supertramp, on hi havia una senyora allà aguantant una safata a la portada. Es deia Kat Murtagh i va morir l'any 2017 amb gairebé 100 anys. Oh yeah, Summer Nights, Greece, John Travolta, Olivia Newton-John.

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

The Radio Star. Doncs home, va costar, eh? Va costar que la televisió o el vídeo es carregués, doncs, a la ràdio. És que, de fet, ni el YouTube, ara hauria de ser YouTube Cult, The Radio Star, o The TV Star, no? I bé, amb les xarxes socials tot va evolucionant, però sempre queda lo analògic i lo clàssic. Recordant, per exemple, el gran John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, des d'una pel·lícula genial que es deia Grease. O, per exemple, Trevor Horn, amb els Bagels. Això es deia Video Cult, The Radio Star. I, bé, de fet, aquest home era l'enginyer de so també de Pet Shop Boys. Ara anem a escoltar una de les cançons del pare de Thomas Bangalter de Daft Punk. Es diu Daniel Vanguard, es va canviar el Bangalter per Vanguard i va produir aquest duet de la Martinica amb el nom de Otawan. Van treure principalment dues cançons, una que es deia Hands Up i aquesta que va ser un

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu.

0: Divendres, quan records aquesta cançó, eh? Carlos Pérez, no en Carles Pérez, que surt els matins a la ràdio, aquest amic meu, sinó un altre.
1: It's Harry Shuffle Tales. Harry Shuffle, Harry Shuffle, hey! Hey! Harry Shuffle, Harry Shuffle, hey! Hey! Harry Shuffle, Harry Shuffle,
0: gran cançó, senyors i senyors, després de Les Manos Quietas, Carlos Pérez. Soc en Jordi Casas, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i en format podcast. Una mica de Muhammad Ali amb això que es deia

dann auch Juan Roy Kelton Orbison, un guitarrista i vocalista americà, va treure aquesta gran cançó que es deia You Got It, tu ho has aconseguit. Roy Orbison, que també va ser molt famós, possiblement més que encara amb aquesta cançó, amb el tema Pretty Woman, de la pel·lícula Pretty Woman, que va protagonitzar la guapíssima i gran actriu Julia Roberts. Movem una mica de creadors de The Valley Road. Això sonava a la ràdio als anys 80, ho vaig presentar com a novetat. Bruce Hornsby and the Rage, Look Out Any Window.

Una versió una mica llarga per als Thompson Twins, els bessons Thompson, que van tenir bàsicament dos èxits, el Hold Me Now, o aquesta que es deia Doctor, Doctor, Doctor, Doctor. Ara seria Doctor, Doctor, passi l'any que ve, més o menys, per dir alguna cosa, allò, una miqueta més actualitzada i realística. Després hi havia The Twins, que varen crear el Face to Face, Heart to Heart, però és una banda totalment diferent. Anem ara a escoltar la banda de David Byrne, que va estar vivint a Barcelona. És el líder de The Talking Heads i aquesta és La carretera que va al lloc. I us puc assegurar que n'hi ha alguna, especialment aquella que va de Lleida cap a la Vall d'Aran, que passa per la Guaira i de cop i volta, eps, s'ha acabat la carretera. Tenim que anar a mà dreta i a passar per els pobles aquests tan bonics de Lleida. Per cert, salutacions a aquests cargoleros i cargoleres de Lleida, la terra ferma. Road to Nowhere, Talking Heads, els caps parlants.

curiosament feia música peluda, Pelic Sound, però d'aquella de la bona i comercial. Era perruquer, però es va dedicar a la música. John Bon Jovi, amb la seva banda, els Bon Jovi, i això que es deia directament vivint dins d'una pregària. Living on a prayer. Aquesta també la vaig presentar com

0: de R.E.M. Perdelloremos losing a religion. Oi, Esteve.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, mira, estem a punt de marxar i ho farem amb Jackie Wilson i una cançó dels anys 50 que m'encanta i que es deia Red Petit.
2: Jackie Wilson.

0: Cañada Ciu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Barrui, tate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: Bonito.
3: Bar La Pinya.
7: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
7: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
7: Qué bonito que es esta.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, especial pita, falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Això sona bé.
1: DJ Jaumix presenta
2: el Tecnòdrom.
3: Jaumix in session. Entra a la discoteca virtual de les zones al Tecnòdrom.
0: Al Tecnòdrom amb DJ Jaumix.
4: Bona nit, família. Benvinguts un dia més aquí al Tecnòdrom.
5: Dues horetes de música electrònica.
4: Sessió revival, sessió revival de la primera part. Sessió tecno de segona part. A través de la teva sintonia, amiga, al Tecnòdrom. Amb un servidor DJ Jaumix, amb les maletes a punt i preparades. Comencem!
3: Entra a la discoteca virtual de les zones al Tecnòdrom.
2: Tecnòdrom. El Tecnòdrom amb Jaume Sens.
3: Sessió Revival.
0: Tac, tac, tac, tac, notro, notro, notro, notro, notro, notro.

0: El Tecnòdrom amb DJ Jaumex.
1: Sessió Revival.
0: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada.

0: Estàs escoltant les sessions en directe de DJ Jaumix.
1: Sessió Revival. Entra a la discoteca virtual de les ones, el Tecnòdrom.
2: El Tecnòdrom, amb Jaume Zems.
3: Tecnòdrom. Tecnòdrom.

0: Estàs escoltant les sessions en directe de DJ Jaumix.
1: Sessió Revival.

0: Sessió Revival.
1: M'agrada. Estàs escoltant les sessions en directe de DJ Jaumix.

0: Estàs escoltant les sessions en directe de DJ Jaumix.
1: M'agrada.